0: Vale.
1: ¿Qué estabas diciendo de núcleo tofuriano antes?
0: Este es el primer programa de una nueva era. La era de Acuario. La era del Tofuria refundado, reposicionado, reconstituido. Re qué.
2: Bueno,
0: Requeté.
2: pero en realidad es Virgo.
1: Requete.
2: En realidad es Virgo.
0: Bueno, sí, es Virgo, es Virgo. Tofuria, 11 años de paz.
1: Joder.
0: Bueno, vamos a entrevistar a una peña y Guanema Fer en Valencià.
1: Pues París ve.
0: Sí.
3: Ay,
1: Que
3: claro.
1: trenquem la norma de fer en castellà en Tofuria.
3: Trenqueu les
0: Vale.
3: vostres normes.
0: I Piro ha
2: Ah,
0: dit.
2: però que hi ha normes?
1: Bueno, ellos nos demanen que si podem fer el programa en
0: Ah,
1: castellà
0: vale.
1: perquè se mete en llocs on no parlen castellà.
0: Pues que
1: Perdó,
0: aprenguen.
1: on no parlen català.
0: Pam. Bueno, el tema es, Piro Abans ha dit, bueno, habrá que decirle a esta gente que si quieren que se corte algo, no sé qué, porque hay que cuidar a las personas que entrevistamos.
2: No va a pasar, ¿no?
0: Y yo digo,
1: Bueno, ya
0: escorbuto-cuidado.mp3. Y te tocan las dos primeras preguntas, pero...
1: Vale, bueno, oye, ¿no se van a presentar?
0: Pueden presentarse,
1: ¿Quiénes
0: pero...
1: sois? ¿Qui sou?
0: Ah, yo soy Rosella.
3: Y yo soy Àlex.
1: Molt bé, però no anem a dir fins després perquè este ho assajarà.
0: Ah, vale.
3: Ah, no sé.
1: Ah, vale, no.
2: Més tard, més
1: Què
2: tard.
1: heu fet a l'estiu?
0: Sí.
1: Això, a veure, què heu fet a l'estiu?
0: Descansar, dormir
3: Estar
0: i
3: en el poble.
0: nadar.
2: Molt bé.
3: Sí, estar en el
0: Estic a
3: poble, estar
0: favor
3: en el poble i estar en la muntanya.
0: de la no productividad. Entonces, no
2: Molt
0: fer-ho.
2: bé.
1: Estem d'acord, no?
0: Sí. Bueno, yo he trabajado.
1: Bueno, pues sí, alguien tenía que levantar España.
0: Claro.
3: Claro.
0: Alguien tenía que levantar.
2: Ah, no, no, pero esta
1: No,
2: pregunta
1: esta
2: es
1: meua.
2: meua.
1: No,
2: No,
1: la
2: esta...
1: huyo, la huyo. Ah,
2: Vale.
1: jódete, jódete.
2: Era meua y es que creo que has podido.
1: A ficar la meua lletra, la P. P de varias cosas. ¿Quién es el vostre grup armat favorit?
3: Ah, el 1000.
1: El 1000.
0: El mil,
1: El
0: sí.
1: 1000. Joder,
2: ¿Por
1: ves...
2: qué?
1: Bueno, sí, porque...
2: ¿Y qué vol dir mil?
0: Bueno, el mil porque era anarquista. Bueno, es
3: Por el
0: que...
3: Movimiento Ibérico de Liberación y porque era catalán y aquí somos pancatalanistas. Si lo digo en castellano.
0: No puedes decir de la secta paya.
1: pero el mil no se definía como anarquista como tal, ¿eh? Se definía dins de una
3: No,
1: corriente
3: no, no, no,
1: anticapitalista
3: no.
1: radical, la cual ya había conseguistes,
2: Wow.
3: Igual la CNT
2: Y
3: tampoco,
2: bueno,
3: pilló.
2: la gente historia, la gente historia.
0: Pero más que la ETA, perdón.
1: Sí, no, totalmente.
0: Perdón.
1: Oye.
0: ETA nació en un seminario.
1: Oye,
0: ETA
3: había que
0: es
3: decirlo.
0: patrimonio
1: Yo
0: jesuita.
1: pensaba que
2: La
1: anaba...
2: PNT también.
1: Peña,
0: Pero son jesuitas.
1: yo pensaba que anaba a decir la columna de ferro. Pero bueno. Decepción.
0: Vale.
3: No.
0: Se nos ve como guerra civilista saltado,
3: Se
0: ¿no?
3: nos...
0: Vale, tenéis una pregunta muy importante. Vistos acontecimientos que han pasado en los últimos meses. ¿Aneu a casar-vos? ¿Sou gays o sou cosins? Pode ser
2: Todas
0: les
2: son
0: tres.
2: correctas.
0: Vale. És que és divertit perquè així hi ha una sèrie com de bromes internes que vosaltres no enteneu, que els
2: Però
0: oients de Tofúria no entenen i que només entenem vosaltres tres perquè ve d'una conversa de l'altre dia.
2: Bueno,
0: Bueno,
2: però igual sí que li ha passat abans que li hem preguntat alguna d'aquestes
0: claro,
2: coses.
0: vos pregunten a voltes si sou germans o si sou cosins?
4: No, no, no,
0: No us ha passat mai? Vale.
4: Diria que no.
0: Vale.
1: No, és perquè teniu, se veu llevar-se i tal, perquè teniu un cognom igual.
0: Perquè en el nostre poble
3: Claro.
0: quasi tot el
1: Veus,
0: món
1: el que
0: es
1: vas
0: diu
1: dir vos.
0: Frau i en el nostre, o sigui, el nostre poble té 200 habitants, no arriba. I
3: I quatre
0: n'hi ha
3: cognoms.
0: quatre cognoms que es repeteixen tot el
2: O
0: rato.
2: sigui,
0: Bueno,
2: en algun moment,
0: el meu poble té 2.000 habitants i només n'hi ha un cognom, eh?
2: Ah,
1: Una penya.
0: ah.
1: Una altra volta, Piro tenia raó.
2: Bueno.
0: Això és una fal·làcia,
1: Cotxe.
0: però bueno.
1: Cotxe.
0: No, ara me toca a mi la següent. Vale. A veure, Piro va fer una declaració bastant incendiària aquest estiu. No sé si heu escoltat el Tofúria, millor que no, perquè eren tots refritos. Però penseu que cal desmitificar la cuenca minera? Perquè Piro va dir, hay que desmitificar la cuenca minera. Què penseu d'això?
1: Me van a matar en Asturias al final.
3: No pensem, no, no, no, ja...
4: Yo esperé poder anar algún día a Asturias a presentar el libro, entonces no vaig a clavarme en esas personas. Son más fuertes que yo, seguro, entonces no.
0: No he pensado mucho en la cuenca minera.
3: No,
4: pero lo que siga.
2: No,
0: vale.
2: No ni a mines a la Marina Alta.
3: Ya no.
4: Ya no.
2: Ya no. Ya no.
3: Sí que hubo.
4: En el llibre hi són una mina.
3: Exacto. Leanse espurnes i foscors de l'anarquisme valencià.
4: Sí.
0: No sé de què esteu parlant.
3: No sé.
1: Vale. La pregunta en nombre de Déu.
0: Vale, s'ha dit, i ara me toca a mi l'última ja. S'ha dit en este programa, i ho he dit jo, no m'escondo, l'amiga soy jo, que sou l'Espanya que madruga i l'Espanya que treballa. I vos estem deixant un espai per a que digueu lo que opineu i per a que vos defenseu.
4: Home, només diré que la única que ha treballat així en estiu eres tu.
3: Claro.
0: Però perquè m'acaben de contractar,
2: no,
0: vale?
2: No, excusites avui, però...
4: No me representa per a res esa frase, no. Carme és l'Espanya que madruga, és tot el que tinc que dir.
0: Carme és la persona que està al salsalesa del matí tot agost. No vosaltres. És, vale. Molt bé, la millor defensa és un bon atac. Te toca, Piro.
1: Bueno, que tornem, que esta gent s'ha d'anar a sopar.
0: Home, jo també, saps?
1: Bueno, sí.
4: I tindrà que matinar, no?
1: I per què esteu avui al punt?
4: Ah, m'ha arribat.
0: És el
3: d'integre. Passàvem per així.
4: Hem vingut a presentar el nostre llibre que acaba d'eixir, que és un assaig d'història que es diu Espurnes i foscors de l'anarquisme valencià, un viatge pel moviment llibertari amb mirada antipatriarcal, 1900-1939, que bàsicament crec que el títol i el subtítol són prou descriptius de què va el llibre. I això, gràcies per vindre a la presentació avui. Piro ha fet el pròleg d'aquest llibre. Piro sempre està en tot.
2: Òbviament.
1: M'han fet un lot bombing, quan m'han presentat. Gràcies per una altra onda.
3: Bueno, merescut.
4: Sí.
5: I heu dit que heu perdut amb el títol, que no és tan llarg com...
4: El títol del llibre de Piro és més llarg, i el llibre de Piro és més llarg, sí, els he comparat.
1: I també s'ha dit que és més roig, que la portada és més roja.
4: Sí, també.
3: És més comunista.
4: Sí, Piro. Igual, Piro, Piro.
1: Sabia que no vaig dir això.
3: Estava ahí. Estava votant.
5: Ara, lo més important. És millor Torrefiel o Benimaclet?
1: Hòstia.
4: Benimaclet. És que... Sí. Benicentrisme sempre.
2: O diuen a Torrefiel.
4: Sí. De fet, ara tindrem que tornar...
3: Saldrem
4: d'incògnita. Bueno, però és que ara pronto tenim que tornar a Benimaclet, que no pots eixir molt de rato, saps? Hi ha una duana, si eres de Beni, no pots estar fora de Beni més de 4 hores.
3: Si diguem el contrari, igual no mos deixen tornar, claro. Si diguem que Torrefiel...
4: No, no.
1: Igual no torneu al punt. Ui, què ha dit això?
2: Bueno, heu dit que trieu molt bé les amigues. I les enemigues...
3: No les triem, s'enfaden elles.
1: Me sé que identificar, la veritat.
0: Vale, ara tenim una pregunta que és especial i específica per a Àlex.
3: Oh, vaja.
0: Vale. Àlex, per què eres tan travesti? Penses eixir de l'armari? I que si eres trans, Diana te punxa. No passa res.
2: Cabarraca està...
0: I se mos havia passat posar-te en la transporra, però vas estar en la transporra
4: per final. Ojo, arribar a la transporra del Tofúria, me pareix, igual el hit de la... O sea, lo més,
3: a lo més, estigàs,
0: mos havíem quedat sense gent que posa la transporra.
3: Ah, pues serà por eso.
0: I, claro, Àlex se posa a parlar de coses, tan woke, tan no sé què, diuen, no serà un huevo? No sé, contesta, per què eres tan travesti?
3: Pues aún no lo sé. Aún no lo sé. Pero un honor estar en el Paseo de la Fama, aunque sea porque no cabía nadie más, porque faltaba gente.
0: Bueno, porque el mucho hermano tengo que traure si no hemos pegado.
2: Bueno, yo creo que llegir
5: El beso de la mujer araña por si ha fet alguna cosa ahí.
0: Vale. Sí. Te lo he señalat, pero ponte las
1: gafas. Me va a gustar. ¿Qué va a pasar primer? ¿Follar o escribir el libre?
0: ¡Está siendo furia!
4: Primer follar.
3: Entre moatros, sí.
4: Bueno, bien, bien. Sí.
0: Vale. Em tiro, em tiro, ja li podeu convidar a partir d'ara.
2: Ara me toca a mi.
6: Vale.
2: Bueno, penseu organitzar una orgia i fer servir el llibre per a pegar o que vos peguen?
7: Jo soy más amarrat a això, no?
3: Ah, no. Però copiar, te poden no? pegar. Seria...
0: És que això se basa en una història real. Piro, conta-ho.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, se'n recorden. Ah.
3: Bueno, yo lo he escuchado en el Tofuria, sí, sería sí. copiar mucho, ¿no? Muy...
2: Sí.
4: Ah,
2: bueno, es que si
4: ya, ya vos vale.
2: heu copiat, ya vos heu copiat, sí, o quasi claro, copiat. Claro.
5: En la portada, pues també heu de fer una orgia i que vos peguen o que pegueu algú en el llibre, si no, no seria com Invertidos y Rompepatrias. I s'ha de copiar tot.
0: I a més podeu aprofitar perquè en la trobada de Orgulls, Crítics, no sé què, bla, bla, bla, bla, bla, en la superquedada, se va a fer un protocol específic per al quarto de follar, que me va tocar presentar-lo a mi sense haver escrit una línia d'això. Edgar, me cago en tu estompa. Vull dir, que és que no tindríeu ni que desenvolupar un protocol de cures, ja està fet.
4: Jo deixo que vaig a l'Alexandre, perquè acabi d'eixir ahí de su armari otra vesti, i jo a dormir, que és lo meu.
2: Però... Molt bé. Ara...
1: Bueno, el llibre és graner, eh? Jo crec que per pegar, jo crec que va bé.
3: Sí, també fa sí, mal, pesa, sí, sí. Sí, a més les pàgines són gordes.
2: Ara, espai publicitari. Espai publicitari.
4: Ah! Claro, a banda d'escriure un llibre, sí. Tenim un podcast que també copiem de Tofuria, bàsicament és el que nosaltres fem.
1: Ho hem reconegut.
4: Que es diu Pai, el podcast anarquista interestel·lar, que el fem junt amb L, Andrea i Carlos, que són les cinc són personetes del César Lorta. I...
3: O no.
4: O no, en la nova temporada que encara no ha eixit. No. Igual ja no és el podcast del vinculat al César Lorta, és el podcast vinculat a un altre punt.
1: Chin-chin.
4: Exclusiva, un altre punt.
2: Que no està en Benny Maclet?
4: Que no està en Benny
3: Maclet?
0: No, perquè... perquè Cap de Bra i jo volem...
6: Prendre el punt.
0: Sí. Volem mudar-nos a fer el Tofuria així.
2: Oh!
0: Buah, no sé, és que ja som enemigos de verdad.
1: Guerra!
4: Guerra!
3: El dia de les exclusives.
2: Sí, sí.
0: No.
4: Oye, però el punt cooptant tots els podcasts de la ciutat de València?
3: Tot, bueno, en general.
0: Si no, se sí. pot fer també en la mansió Perrita. Ah, que bueno, n'hi ha micros.
1: O en l'estudi de Radio Malva.
0: Podem anar al Cabanyal.
5: Podem...
0: Que no, Cabanyal,
5: que Radio Malva se'n vinga al punt. Jo crec.
2: Sí.
3: Ja m'he perdido.
1: Jo crec que...
5: Torrefiel
3: se mueve a...
4: El Cabanyal
0: i jo crec que podríem punt... substituir Plaza Honduras per Torrefiel,
3: claro.
0: I aixina claro. se queda a meitat.
2: Ah,
6: i vos llibrem dels fàcils, no? També.
0: No ho sé, és que aixina està més problema a casa.
5: Bueno, bàsicament, es cancela el Cabanyal i es cancela Benimaclet. Ara, el nou lloc on has d'estar és Torrefiel. Ja està.
0: Mira, va. Perquè ja no visc en Russafa, que si no. Costaria dir-ho.
3: Perquè no se pot, no?
0: Home, jo sí que puc.
3: Saps la, treballar.
0: No, saps la clave per poder viure en Russafa? Que els teus pares estiguen morts i heretes un pis.
3: No sabia. Sabia que era algo por heredar, però no sabia que era tan...
1: Sabia que anaves a contar-ho en plan crític. Que,
0: que se lo pregunten a mi hermano. Espere que no escoltes.
1: Bueno, pues pròximament guerra de podcast a València i moltes gràcies per haver-vos deixat.
5: Gora Torrefiel?
1: Gora Torrefiel i Gora ETA.
0: I Gora el Pai.
1: Gora el Pai. I Gora ETA.
2: I el Mil?
0: I el Mal?
3: I el Mal.
1: I la columna de ferro, que la discrimineu perquè van viure fa un segle.
0: I la cuenca minera. És que nadie va pensar.
1: Borratxa i dinamitera.
0: ¿El qué?
1: Lo de borracha y dinamitera es cierto, o sea, literalmente. Dinamita ya no hay tanta.
0: O sea, tú serías feliz e infeliz a la vez.
1: Sí.
0: Como en el Cabanyal.
1: ¡Oh, no! Bueno, ya está. Con esta declaración yo creo que ya podemos estar. Pueden tancar.
0: Vale.
5: Ya.